0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu... Descansa. Treballa.
1: No!
0: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
3: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
3: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es COVID?

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

0: tonto.
1: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
2: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
3: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
1: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
3: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: hauríem de preguntar-li què esmorza Madonna. Torna a treure un disc, un àlbum carregat d'èxits. Ja en tenim un parell, sonen per aquí per RAC 105, per La Teva Música, un d'ells amb Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love. Bon dia, Catalunya. Avui és dimecres. I no és un dimecres qualsevol. És el dimecres. Ha arribat el dia. Un dia marcat per dues grans coses, m'atreveria a dir. Dos grans aconteixements, no només un. El primer és evident, i és que avui, família, és el dia de l'eclipsi solar total a Catalunya.
1: Sí.
0: Però m'atreveria a dir que hi ha una cosa encara més important i que almenys per part meva doncs arriba amb més alegria i amb més il·lusió que aquesta. I és, atenció, sí, que avui és l'últim dia que parlem de l'eclipsi. Mare meva, és que de debò, eh? No sé vosaltres, eh? però no puc més. No puc més, com diria el nostre amic Cuní. Prou!
2: Sisplau, prou.
0: Prou, clar que
3: no puc més.
0: No puc més. Doncs vinga, no sé quin és el vostre cas, però avui parlarem de l'eclipsi, evidentment, però també farem moltes altres coses. Benvinguts de nou al Matina d'Estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. I amb vosaltres fins al punt de les 12 per animar una mica el personal. Bon dia.
4: Hello.
0: Hola.
5: Bon dia.
0: Què tal? Com anem?
5: Com anem?
0: Vinga, tot bé, tot correcte, tot al seu lloc, o què? Sí o no?
5: De moment estamos muy bien.
0: Estupendo, així m'agrada. Doncs vinga, va, anem a posar una mica d'alegria, il·lusió, bona música a través de RAC 105. Parlarem, evidentment, de l'eclipsi. Vindrà d'aquí una estona l'Arnau Mulet, obrirem el tema del dia. Ja vaig recordant el número...
6: 608-71-7141.
0: El que ja us puc avisar és que, per el que fa la pregunta del dia, no parlarem de l'eclipsi. Us sembla bé o no? Vinga. Doncs va, bon dia, Catalunya. Seguim endavant amb molt bona música. De seguida, un clàssic digne del ritme de la nit. Un tema de Mojo, aquell Leire, Hear Me Tuna, i també una novetat, Another, o aquesta d'aquí, que ens porta molts bons records. La nova versió del clàssic de Sopa de Cabra. Bon dia! Bon dia!

0: Molta música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
4: 4, 11, 12, 16 i 30, i els sols, el 8 i el 9.
3: Ara, amb l'Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra l'ara. 11. Ben jugat.
5: Matina d'estiu. El programa que combina millor
6: amb el teu banyador.

0: finalment, simplement, el que volia era estar amb tu, ser feliç, has vist que m'acornau. Oh. Tu què volies ser de petit?
1: Jo, locutor de ràdio de RAC 105.
0: Ah, molt bé, perfecte, mira. Què li passa a aquest micro?
1: Hola!
0: Ai, ai, no, és aquest, és que he canviat... Hola. Perdona.
2: Ara! Home, jo de petit volia que m'anés el micro a la ràdio, aquest era el meu somni.
0: És que m'ha donat per canviar el preset, que se li diu,
2: perfecte.
0: I tinc ara el del Matina Codina, i ha canviat els micròfons.
2: Uau, sono més bé, eh? Amb aquest preset.
0: Has vist? El preset.
2: Sí, veritat,
0: Què tal, Arnau Molet? Com
2: molt bé! Tu sí, què tal? No? Escolta, notícia d'última hora, no sé si ho saps.
0: Espera't, espera't.
2: Parem-ho tot. Hi ha un eclipsi, tio.
0: Què dius? És que és tontíssim, eh?
3: Sí.
0: És molt tonto. Ja, de fet, ja he explicat fa una estona que avui amb el Martí Oliveres connectarem, evidentment, parlarem de l'eclipsi, de les millors zones per veure-la, evidentment, però no farem el programa al voltant de l'eclipsi perquè jo estic una mica allà que no puc més, saps?
3: Prou!
0: No sé. Tu, estic una mica saturat de l'eclipsi, però en parlarem amb el Martí Oliveres.
2: No, jo entenc que hi hagi aquesta bogeria col·lectiva i que la gent ho gaudeixi i tal, però sí, és veritat que quan comences a fer zapping per la tele, per la ràdio, mires el diari, absolutament tothom està parlant del mateix tema, necessito una mica d'aire, tio.
0: Si em quedaré sec, que si no em quedaré sec, que si les ulleres homologades són aquestes, són aquelles, ara han esborrat aquestes, jo ja no puc més.
2: A mi, perdona, l'última cosa de l'eclipsi, però no paren de sortir-me reels de gent que ha vist un eclipsi i que s'ha quedat sec.
0: Va, però...
2: Sí, t'ho juro, tio, no paren.
0: No siguem alarmistes, tampoc.
2: Em sap greu, però...
0: Vinga, doncs mira, farem una cosa. Avui parlarem, avui és el Dia Internacional, Dia Mundial, digue-li com vulguis, de la joventut. Així que, evidentment, la pregunta obligada és quina és la teva cançó de la joventut? I em diràs, home, Héctor, en tinc unes quantes... No. Me n'has de dir una. La cançó de la teva joventut. Quina és la teva, Arnau Molet?
2: Uau, fortíssim.
0: Ja suposo que és aquesta, no?
2: Quina mala imatge que tens de mi, eh?
0: Home, és la imatge que m'has generat.
2: Bueno, però puja-la una mica.
0: Ja deia jo.
2: A veure, aquesta podria ser una, però jo crec que si... Parlem de joventut, igual parlem de 16, no 15, 16.
0: Sí.
2: Jo estava més posat en un altre tipus de música. A mi m'agradava, per exemple, Green Day.
0: Home!
2: Sí.
4: Brutal. Absolutament brutal.
0: Sí, molt bona. Jo també vaig ser molt grindellista.
5: Emociono.
0: Sí. Basket Case, que bona. No, t'avinien al Boulevard of Broken Dreams, l'American Idiot... No, però
2: aquesta època era Offspring, NoFX, que en dèiem NoFX, no? Ara sabem que es diu NoFX, la banda, però nosaltres n'hi dèiem NoFX.
0: NoFX.
2: Grindell, si tots aquests...
0: Jo vaig començar sent també... Clar, és que és el que dius tu, eh? Quan parlem de joventut, hi ha diversos anys, però jo crec que la música que més et marca, de fet hi ha estudis, diuen que és aquella que t'impacta quan tens 15, 16, 17 anys. És aquella música que ho flipes i va amb tu tota la vida. En el meu cas, també vaig ser força rocker en la meva primera etapa. Jo recordo amb molta estima aquesta cançó de Red Hot Chili Peppers.
1: Oh!
0: Sí. Aquelles que em sé de pe a pa, te la puc cantar sencera.
2: Doncs endavant.

0: ritmo de myself this time. Fins aquí.
1: Jo també la puc cantar, però com que no sé anglès...
0: De fet, la vaig intentar tocar amb guitarra en la meva època, però mai em va acabar de sortir igual que John Frusciante. Mai... No. I després, en una època, un parell d'anyets em va començar a agradar la música electrònica i aquesta cançó...
1: Uau!
0: La recordes o no?
1: Home! Oh, per això...
0: Avicii, Nicky Romero... I could... Són les 8 i 22, i així estem. Vinga, va, capeti! Doncs vinga, així estem, família. Disculpeu l'energia de bon matí, però és que clar... Ve l'Arnau Mulet i ens animem.
1: Un dimecres tontíssim, eh?
0: Tontíssim ens està quedant el programa. Recordo el número, per si hi ha algú encara que no el recorda. Doncs ja aniria sent hora que te l'apuntis a l'agenda i amb les dues as al davant, perquè el tinguis al principi, saps? A, RAC 105.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Dia Mundial de la Joventut. Digue'ns quina és la cançó de la teva joventut. I sí, d'aquí una estona també parlarem de l'eclipsi amb el Martí Oliveres. Fins ara, Arnau Mulet.
1: Ara!
0: I secció amb tu d'aquí un parell d'horetes, d'acord?
1: Sí.
0: Vinga, ja que parlem de clàssics, et deixo amb aquest del 2004. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.

0: és la nova cançó dels Doctor Prats, es diu Energia, i és curiós perquè, clar, avui connectem amb en Martí Oliveres a distància, perquè avui segurament, Martí, no sé què em diràs, però dia intens, no?
1: Sí, i tant.
0: Dia intens.
1: Tothom, molt intens.
0: Clar, i el Martí Oliveres, ara potser diu que no, però estava fent allò de na-na-na-na-na-na-na-na, que t'he enganxat allà cantant-la.
1: Sí, necessito despertar-me, necessito agafar forces per aquesta jornada històrica.
0: Vinga, va, anem a parlar una mica del dia, però recordem que tenim un patrocinador que patrocina, Martí.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Vinga, gràcies a Mac Ambients tenim aquí la previsió del temps, i no només la previsió del temps, sinó també aquesta explicació, l'ABC de l'eclipsi solar total o parcial que tenim avui dimecres.
1: Doncs sí, mira, comencem pel temps. Un dimecres tranquil, amb domini del sol a bona part de Catalunya. Tindrem alguns núvols durant la tarda al nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, poden descarregar alguns xàfecs també fins al nord de Ponent, nord de la Catalunya central. Tot això a la prèvia, just a la prèvia de l'eclipsi. Per tant, els núvols podrien arribar encara quan comenci l'eclipsi a les comarques del nord del país. Pirineu,
0: vaja.
1: Prepirineu... En aquestes zones, la veritat és que no acaba de pintar del tot bé, tot i que cap al tard s'haurien d'anar esveint aquests ruixats i s'haurien d'anar esveint també aquestes nuvolades, però no és la millor zona. En canvi, cap a Ponent, cap al sud, comarques de Barcelona, en principi aquí més sol, i a l'hora que baixi el sol, a l'hora de l'eclipsi, en principi hauríem de gaudir del fenomen. Tot i això, poden formar-se alguns núvols baixos entre la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre, que a veure si acaben doncs deixant-nos gaudir d'això, o estones doncs ens fan una mica la punyeta. Però bé, ho seguirem. Ho seguirem i fins a la tarda caldrà fer aquest pronòstic.
0: Ens anirem actualitzant la informació perquè, clar, tenia entès que la millor zona era precisament al sud, les Terres de l'Ebre, per veure-ho total. Però clar, si dius que potser hi ha núvols, què seria millor anar cap a Lleida, no?
1: Clar, l'ideal seria potser el Pla de Lleida, el Priorat, la Conca de Barberà, que són zones que encara agafa la totalitat de l'eclipsi. En canvi, a comarques de Girona ja serà parcial i podem tenir alguns núvols, també el Pirineu, i com més al sud, a l'interior de les Terres de l'Ebre, això, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Priorat, Pla de Lleida, Garrigues, aquí la cosa pinta força bé. La veritat és que som optimistes perquè és una de les zones afavorides per l'eclipsi, perquè serà total, i en principi la meteo també hauria d'acompanyar, o sigui que pinta bé.
0: Que guai. Val, Martí Oliveres, alguna cosa més? Vaja, que jo el veuré a Barcelona, que sé que no és total, però vaja, és el que puc fer. Tinc el dubte encara perquè no ho acabo de decidir. Vaig a Montjuïc o vaig a la platja? És que m'han dit, no, és que des de la platja es veurà bé, clar. Si es pot a la platja, vaig a la platja, però si em dius que és millor Montjuïc, vaig a Montjuïc.
1: Clar, a veure, la recomanació per Barcelona potser és buscar una zona enlairada que tingui obertura, que tingui horitzó baix cap a Ponent i cap al sud, que és per on es pondrà el sol. Potser val la pena anar més cap a les zones de Montjuïc o carrers enlairats d'aquella zona.
0: Val.
1: La platja em fa patir que, segons com, no s'acabi de veure la posta de sol perquè caurà molt, molt, molt avall el
0: sol
1: de l'eclipsi.
0: D'acord. Ok. Val. I coses més enllà de l'eclipsi, en què s'ha de fixar la gent? Perquè, clar, he sentit que hi haurà no sé què al terra, que farà fred, que si veurem algun planeta, jo ja no sé, més enllà de l'eclipsi.
1: A veure, més enllà de l'eclipsi, el que tindrem també és l'oportunitat per veure Venus, un planeta que es veurà molt brillant quan estiguem just al moment de l'eclipsi. Per tant, fixeu-vos en un planeta brillant, és Venus, d'acord?
0: A l'esquerra o a la dreta?
1: Serà ben bé a l'horitzó baix, diria que cap més a la dreta.
0: Val.
1: Buscant ben bé a prop de la posta.
0: I es veuran estrelles?
1: Clar, també serà el moment. I estrelles en veurem perquè hi haurà les llàgrimes de Sant Llorenç, a més a més.
0: Ostres, clar, és que s'uneixen coses aquí, no?
1: Clar, i a més tenim la Lluna en fase nova, que vol dir que no té llum, és a dir, que afavorirà molt el fenomen, també, a
0: clar.
1: Nivell d'estrelles després. Per tant, qui tingui pensat tornar, potser que s'esperi a que millorin les carreteres i que s'esperi per gaudir d'aquest eclipsi, però també després per les llàgrimes de Sant Llorenç, que arriben, és que avui la coincidència és màxima, perquè arriben al seu màxim aquesta nit, les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquests perseids, que es diuen així perquè el dia 10 va ser Sant Llorenç, i just se'n poden veure fins a 100 per hora,
0: mare
1: llocs meva. Amb un cel de qualitat starlight, que en diem, de cel nocturn de molt bona qualitat i molt bona visibilitat, com la zona de les muntanyes de Prades, on està previst que hi hagi molta gent, per aquí l'Ebre, la zona dels ports, també es poden veure molt bé aquestes llàgrimes de Sant Llorenç, i nosaltres som a l'Observatori de l'Ebre. Deixa'm que ho expliqui, perquè els de RAC1 avui fem seguiment d'aquesta jornada històrica, que no repetirà fins al 2180, i som en un dels punts emblemàtics de Catalunya a nivell astronòmic i a nivell meteorològic.
0: Que xulo!
1: Aquí heu de pensar que tenen dades del temps des del 1880, en alguns casos, des de finals del segle XIX.
0: Déu-n'hi-do, tu. Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molt bé, Martí, doncs intentarem connectar amb tu. Sé que avui és un dia difícil per connectar amb tu, que estàs dreta, esquerra, amunt i avall, connectant amb tothom. Sí. Se't necessita, avui més que mai. Intentarem connectar amb tu. Però et faig una pregunta abans que marxis. Avui és el Dia Mundial o el Dia Internacional, aprofito per recordar-ho, de la joventut.
3: 608-71-7141.
0: I li estem preguntant a la gent quina és la seva cançó de la joventut. N'has d'escollir una. Quina seria?
1: Doncs, ja si me la pots trobar, va, et diria Petites Coses, d'un grup molt peculiar que es diu Ocults.
0: Com? Espera, que busco. Petites Coses.
1: Sí.
0: És això?
1: És això,
0: eh? A veure.
1: Mira, la veritat és que és una cançó que potser no coneix ningú, però
0: jo no.
1: És un grup mallorquí, o com
0: Val.
1: A mínim de les Illes Balears, em deien els meus pares, que jo amb la meva germana doncs anàvem de vacances i circulant, passejant-nos per les carreteres de Catalunya, cap a l'Empordà, cap al Pirineu, doncs sonava aquesta cançó al cotxe amb els pares. Jo crec que són records d'infància que tots ens venen al cap amb cançons, que ho associem a un lloc, a un moment, no?, records. I la veritat és que és una de les meves cançons també després de la joventut, fins que em vaig fer més gran.
0: Que maco.
1: Me n'en recordo molt, sí.
4: Que bonito.
0: Val, Martí, doncs moltes gràcies. Les Petites Coses, apuntat queda. I ja saps, aprofito per dir-li a l'audiència que ens digui quina és la seva cançó d'infantesa.
3: 608-71-7141.
0: Martí Oliveres, moltes gràcies i molts ànims amb la jornada, que segur que serà complicada.
1: Vinga, igualment, que vagi molt bé a gaudir d'això.
0: Fins ara, bonic. Adéu-siau.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I no esperem més també per compartir les millors cançons de RAC 105. Ara, Dua Lipa!

0: És impossible escoltar aquesta cançó i no intentar imitar el Fireball. Sí o no? Pitbull, una de tantes d'aquest bon home que... Va haver-hi una època que un estiu rere l'altre començava a treure cançons, col·laboracions, totes elles èxits mundials, aquest en concret amb John Ryan. Evidentment es diu així, Fireball. 608-7174-1, bon dia, Catalunya. Això és el Matina d'Estiu. Estem, doncs mira, aixecant una mica el personal, amb bon rotllet, amb bones cançons i amb la pregunta del dia.
1: 608-7174-1.
0: Avui que és el Dia Mundial de la Joventut. Quina és la teva cançó de la joventut? Home, és que tinc moltes. No, no, n'has d'escollir una, la teva cançó de la joventut. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia, gent.
0: Epa.
2: Què tal? Hòstia, la cançó de la meva joventut jo crec que va ser I Want to Break Free, de Queen.
0: Oh!
2: Perquè jo vaig flipar quan vaig veure aquell videoclip.
0: Sí, sí,
2: que
0: sí.
2: Que collons era, aquell tio amb bigot, vestit de dona.
0: Com?
2: I aquella música que no sé què tenia, que... I una altra vegada, i una altra vegada, i una altra vegada, i me va encantar. I encara ara flipo amb Queen. Qualsevol cançó, però immortals.
0: Immortalíssima, mira, mira, mira, mira, mira.
3: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Està superguai, 608-7741, clàssic Queen, mai falla. Hola.
4: Ei, molt bon dia, company.
0: Epa, quina alegria, tu.
4: La meva cançó és aquella que deia...
0: Vinia quinto
4: rei dios.
0: Home!
4: No sé si us sona, perquè
0: sí.
4: És una mica vella.
0: No, home,
4: però...
0: no, i tant.
4: Vinga, company, felicitats pel programa.
0: Adéu-siau, merci. Els The Buggles. Bueno, potser la gent, el jovent d'ara, la recorda per un anunci de televisió que també s'ha fet força viral, però home... No té anys aquesta cançoneta boníssima, Video Kill the Radio Star. No sé què en penseu, si és cert o no. Espero que la resposta sigui que no. Però, home, sí que és veritat que ja no és el que era. I abans, qualsevol persona que parlés per la ràdio era una estrella que vaja, ara no és el mateix, no és el mateix. Però, en fi, la passió per la ràdio i pel mitjà és la mateixa i és un mitjà històric que mai morirà, sense cap mena de dubte. Ens apropem a les 9 d'aquest matí de dimecres, el dia de l'eclipsi. Explica'm, va, on el veuràs i ja de pas quina és la teva cançó que defineix la teva joventut. No sé, veurem si amb els anys aquesta acaba sent una important pel jovent que ara té 16 anys. Joan Dausà, nova. Papi, posa'l al disc.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
3: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Aquesta no ens l'esperàvem, eh? Alfred García ha tornat, ha deixat de banda una mica la rumbeta i ha apostat per aquest rotllo una mica més així hausete, no? Tropical House. Ens agrada, ens agrada.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs mira, li queda bé, s'ha de dir, Alfred, si ens estàs escoltant. Molt bona proposta. Es diu Vine a buscar, una altra de les sensacions catalanes d'aquest estiu per engegar, per donar el tret de sortida a una nova horeta. Són les 9, salutacions, bon dia, bon giorno de part de l'Hector Huguet, acompanyant-te de nou fins al punt de les 12. Bon dia, va!
2: Bon moment.
0: Hola, què tal?
3: Bon dia.
0: Doncs vinga, amb el cafè o sense, vagis a la platja, vagis a treballar, estiguis allà donant el callo, com es diu. Aquest és el teu programa. Benvingut i benvinguda a RAC 105. Avui, ho sé, és el dia de l'eclipsi. Ja, ja, ja, sí, sí, sí. I en parlarem, connectarem amb en Martí Oliveres, però avui, almenys aquí, intentem anar una mica a la contra, perquè no sé tu, però jo estic una mica rotllo Josep Cuny, eh?
4: Prou!
0: Prou amb el tema!
4: Prou!
0: Prou ja! Doncs estem preguntant-vos avui, que és el dia mundial o internacional, digue-li com vulguis, de la joventut. Quina és la teva cançó de la joventut? Me n'has de dir teòricament una.
5: 608-71-7141.
0: Tot i que aquesta oient ens ha escrit i ens ha dit unes quantes. Bon dia, eclipsats, Héctor i Arnau Mulet. De cançons que m'hagin marcat a la meva joventut en són moltes i de molts estils. Je, je, je. Però et faré un petit recull. Mira, em diu, per exemple, Without You, Eminem. Home! Boníssima! Ja veig de quin rotllo vas, eh? Em dius també All the Small Things, home! Sí, sí. Així rotllo punk, eh? Linkin Park, també, In the End. I després em diu Tòxic, de Britney Spears. Que no té res a veure, però mira, mira, sí, sí. Ai, ai, ai. Doncs va, digue'm la teva.
5: 608-71-7141.
0: Quina és la teva cançó de la joventut? Bon dia.
6: Bon dia, matineros.
0: Què tal?
6: És que toqueu temes que m'interessen, hòstia. És que toqueu temes que m'interessen. Una cançó també que m'ha marcat la infància va ser, en català, El tren de mitjanit de Sau.
0: Oh!
6: En bucle. Vinga, i volta, i una altra vegada,
0: i
6: una altra vegada, i el tren de mitjanit, i torna, i torna. I cançons que te marquen?
0: Sí, sí.
6: Pues aquesta, El tren de mitjanit de Sau, també. Ja quan era una miqueta més gran.
0: Que guai. El tren de mitjanit. Va, una més d'aquesta tongada. Bon dia.
7: Bon dia, RAC 105.
0: Hola.
7: Doncs per ja la meva adolescència escoltava molt Green Day, Avril Lavigne.
0: Jo també.
7: Però va arribar 2017, que tenia jo 17 anys.
0: Sí?
7: I vaig descobrir el duet suec Icona Pop.
0: Home!
7: Em va canviar la vida. Vaig començar a vestir així hipster com elles. No, no, no. Estava enamoradíssima d'elles.
0: Que guai. I m'atreviria a dir que això s'està convertint ja en un clàssic a qualsevol festa, tant si és festa major o el que sigui, el ritme de la nit també la posem, amb Charlie XCX. I love it! També hi havia la versió que va fer Mario Vaquerizo, no? Aquesta és una altra. Doncs vinga, digue'm quina és la teva cançó de joventut avui, que és el Dia Mundial de la Joventut.
5: 608-71-7141.
0: I per molta gent, aquí ho deixo, va ser aquesta. Ho va patar molt l'any 2009 gràcies a un anunci de televisió, Billy the Vision, a RAC 105, Summercat. Bon dia!

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
3: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Matina d'estiu.
9: El programa que combina millor
8: amb el teu banyador.

0: Benz amb un, el seu Beautiful Things. Doncs home, sí, avui és dia de coses maques, especialment d'una cosa, que és l'eclipsi solar. Que tinc unes ganes de que arribi simplement per dues coses. Primer, perquè serà maco, això seguríssim, i la segona és perquè deixem de parlar ja de l'eclipsi solar. Que almenys jo estic una mica traumat, tu, de si les ulleres són bones, si em quedaré sec, si no, quines són homologades, quan dura l'eclipsi, què podem veure amb l'eclipsi, en fi. Parlarem d'això d'aquí una estona amb en Martí Oliveres, si podem connectar amb ell, perquè la veritat que el pobre va de bòlit i està per allà per les Terres de l'Ebre connectat a RAC1, a RAC105, en fi, farem el que podrem, però el que estem fent nosaltres de moment és obrir el WhatsApp
1: 608-71-7141.
0: I avui, que és el Dia Mundial de la Joventut, recordar que em digueu quina és per tu la teva cançó de la joventut. Me n'has de dir una. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Soc la Chloe i avui és el cumple de ma mare.
0: Oh!
2: I voldria demanar, bueno, les meves cançons de la infància, com a ella li encantava.
0: Ma... Espera, espera, primer, un moment. Home, per favor. El primer és el primer, eh? Primer, per molts anys, per la teva mare, d'acord? Ara seguim endavant, hola.
2: Michael Jackson, vale. Qualsevol cançó de Michael Jackson, perquè estava tot el dia escoltant-ho. Moltes gràcies.
0: Doncs vinga, per la teva mare, va. És increïble que aquest Billie Jean ha tornat a ser número 1 mundial en ple 2026. Quina bajanada, evidentment, per la pel·lícula de Michael Jackson, eh? 608-7171-41, digue'm quina és la teva cançó de joventut. Avui, Dia Mundial de la Joventut. Ens diuen per aquí, aviam. On ho tinc? Aquí ho tinc. Hola.
3: Bon dia, sóc l'Elvira de Sant Cugat. La meva cançó de joventut seria a Escuela del Calor.
0: Home!
3: De Radio Futura. Que tingueu molt bon dia. Felicitats.
0: Igualment.
3: Pel programa.
0: A tu, bonica.

0: Saps el que em passa amb aquesta cançó? Que, evidentment, no és de la meva època. Però m'agrada tant que dic, ostres, i llàstima que no fos d'aquella època, saps? M'hagués encantat viure aquella època, perquè sí, la veritat que la cançó de Ràdio Futura està xulíssima. 608-7171-41, què ens diu per aquí? Bon dia.
1: Jo ja tinc una edat, com a cançons d'estiu, en aquell... Ai, com a cançons de joventut, sí. En aquell moment eren, pues, Joan Isaac, Ramon Muntaner...
0: Home!
1: Lluís Llach...
0: Sí.
1: I després, la dreta, eh? Després també una del Chicago, el If You Leave Me Now, oh, que ja m'encantava. Vinga, fins ara.
0: Fins ara! Ah, mira, i ens envia un altre àudio, eh?
1: I l'altre és l'Hotel California dels Eagles. Jo crec que aquesta és fonamental per als que tenim una certa edat ja. Fins ara.
0: Sí, no? Doncs sí, ja ho sé. Avui no parlem massa de l'eclipsi, potser perquè estem una mica saturats, i prefereixo conèixer quina és la cançó de la teva joventut.
2: 608-7171-41.
0: Vinga, programa Remember, per aquest dimecres. Contrastem amb una novetat, qui ho diria? Perquè el nom és Madonna, però sí, és una novetat del seu nou disc, això es diu Dance.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Bon matí, potser no té de gust un bon mojito.
3: Però el matí no d'estiu...
4: Es posa de nassos.

0: L'any passat, Ivan Herzog va arribar a totes les cases catalanes amb el seu Et Prometo, i ara ho torna a fer amb això que es diu Des de Lluny. Així que des d'aquí, ole tu per Ivan Herzog.
1: Ole tu,
0: sí,
1: ole tu.
0: Que ho ha tornat a fer, molt bona cançó, que et presentem quan arribem. Creuem, de fet, la barrera de 9:45 d'aquest matí. I aquí estem, família de RAC 105. Bon dia a tota la gent que s'acabi de connectar. Això és RAC 105, això és el matí d'estiu, i estem repassant les cançons de la teva vida, especialment de la teva joventut.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui és el Dia Mundial de la Joventut. Ens diuen per aquí: home, la cançó de la meva vida, la que m'ha marcat la meva joventut, és sens dubte El Canto del Loco a Contracorriente. DJ Lopeta ens diu, em dic DJ Lopeta. Què tal? De nou per aquí, DJ Lopeta. No falla aquest, eh? És curiós, Dani Martín. Té aquesta veu que tiene que cantar así, no? Una mica... 608-7741, bon dia. Ens diuen per aquí, aviam, aquesta, hola.
3: Bon dia, família.
0: Què tal?
3: Què tal? Bueno, un dia menys per començar vacances.
0: Ole!
3: Compte enrere. Com
0: tic-tac,
3: avui
0: tic-tac.
3: Et parla de joventut i això, una de les cançons que a mi, bueno, sí, recorda molt una època i això...
0: Quina?
3: És la de Safri Duo.
0: Home!
3: La de Play It Alive, em sembla, de la
0: sí,
3: Bongo
0: Song. Sí.
3: Que... del 2000, si no m'equivoco,
0: sí.
3: I em porta molt bons records i molt bon rotllo i això,
0: sí,
3: eh? Vinga, que tingueu molt bon

0: Igualment, bonica.
1: M'encanta.
0: Està xulíssima. I mira que han passat anys i anys i anys, eh? I encara sona i encara ens treu un somriure i mira que no té lletra. Que curiós, i és que no li cal. En fi, 608-7141, bon dia, ens diuen per aquí. Home, sense cap mena de dubte, Material Girl de Madonna. Oh! I afegeix els primers cubates, eh?
2: Oh, yeah.
0: Amb 15 anys... Amb 15 anys no pot ser, eh? No pot ser això, no pot ser. Quins records, diu? Soc en Panxapul de Vic. M'agrada el nom, eh? Panxapul. Doncs vinga, Madonna amb el Material Girl és la cançó de la teva joventut. I això és el que volem, d'acord? Fins les 12, repassant cançonetes. En teoria, havíem de connectar en breus amb en Martí Oliveres per parlar una mica de les temperatures de l'eclipsi.
2: 608-7171-41.
0: Però el pobre va una mica de bòlit, com comprendreu, així que connectarem amb ell una mica més tard. Jo et proposo aquesta. Era l'any 2011 i crec que força gent li va arribar la patatona. The Wanted. Va, recordem aquesta cançoneta que es diu Glad You Came. Boníssima.

0: Rexen 5 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
1: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
2: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
3: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
2: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
3: Esclar, i que...
4: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
5: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
6: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
8: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
9: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
7: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
9: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: paio no para, eh? Cada estiu igual, reversionant clàssics i totes les cançonetes li surten, la veritat que de meravella. Ole tu, molt bé, Ugel, eh?
1: Ole tu,
0: sí, quin paio, eh? Molt bé. Jamaican, bam bam, una altra de les sensacions de la temporadeta estiuenca quan seguim repassant els vostres missatges. Hola, bon dia.
2: 608-71-7141.
0: Estem preguntant-vos avui, que és el Dia Mundial de la Joventut, quina és la teva cançó de joventut? Hello.
3: Hola, bon dia. Jo que tinc una edat, la meva cançó de joventut, importantíssima,
0: sí, sí.
3: Imagine, de John Lennon.
0: Home, home.

0: Ui, ui, ui, ui, ui. Imagine, John Lennon, molt bona. Què ens dieu? Hello.
1: Bon dia, matiners.
0: Sí.
1: Mira, jo com a cançó de joventut, aviam, no sé si es pot dir cançó o no, però El bosque de colores.
0: Ai, ai, ai.
1: Cadascú té la joventut que té, noi. Au, bon dia.
0: Això de cadascú té la joventut que té ho diu perquè la cançó és aquesta. Ole! Com contrasta, eh? La cançó de la joventut d'una és Imagine de John Lennon i l'altra, El bosque de colores. Està molt bé, això, està molt bé.
2: Toma, toma, toma!
0: Varietat indiscutible aquí a RAC 105. Doncs va, digue'm la teva, quina és la cançó que et va marcar 15, 16, 17 anys aquella època?
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I ara potser pensaràs que estic boig, però t'asseguro que aquesta cançó d'aquí, aquesta, ara no, ara potser no. Però d'aquí uns quants anys serà la cançó de la joventut de moltíssima gent, de tota una generació. Aitana, seguim matina d'estiu, evidentment, amb el Superestrella. Molt bon dia!

0: és divendres.
1: Sí, sí.
0: I sé que hi ha gent que té ganes de festa avui, ja t'aviso.
2: Qui festa, noi?
0: Sí, sí, sí. Sobretot la gent que està per Roses, per allà dalt, que si hi ha algun que encara no s'ha assabentat avui, tenim festa grossa. Ara ho recordo. Però abans, va, un últim missatge per arribar o per fer camí de les 10. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Héctor. Soc en Joan.
0: Hola, Joan.
3: Escolta, sí, jo un disco que recordo de tota la vida és el que vaig regalar a la meva mare ara fa raia 50 anys.
0: Sí.
3: Es deia Carme i vaig anar a comprar un disco de Manolo Escobar,
0: oh,
3: Madrecita Maria del Carme.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Aquest disco el tinc gravat per sempre.
0: A foc, eh?
3: I llavors, vinga, música que ens agrada és els Beatles i també...
0: Què?
3: La Rafaela Carrà.
0: Home!
3: I aquests.
0: I aquests,
3: vinga,
0: clar. Adéu. Vinga, adéu-siau. Doncs vinga, ja que parlem de festa, de debò, avui festa grossa, 12 d'agost, després de l'eclipsi solar, us celebrem a la Gira 105, a Roses, la nit més màgica de les barraques.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
8: Verisure.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ets aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: Una altra d'aquelles ben romàntiques, eh?
1: Ai, Déu meu!
0: Sí, sí. Ha tornat romàntic, de fet, el disc es diu així, The Romantic Bruno Mars, que va escollir anar a Madrid, tu. Ja podria després de 10 anys haver-hi, no sé, una, almenys una vegada a Barcelona. No, no, no. En fi, segurament, molta gent ha anat al Metropolitano, un parell de concerts que val a dir que es veu que han estat absolutament increïbles, així que... Sempre bona notícia, sempre que torni Bruno Mars. Aquí tenim el seu Risk It All per començar una nova hora. Són les 10 del matí, 5 minuts mal comptats que passen. I aquí seguim. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Molt bon dia a tots els que ja estigueu connectadíssims a una nova edició del Matina d'Estiu. Hola, hola, va, va. Vinga, i avui, si és el dia de l'eclipsi, ja.
2: Sí,
0: el dia de l'eclipsi, ho sabem. Però avui estem anant una mica a la contra... I estem preguntant altres coses, d'acord? Perquè ja connectarem d'aquí una estona amb en Martí Oliveres, ens explicarà tot el que hem de saber de l'eclipsi, però avui el que estem preguntant-vos és bàsicament quina és la teva cançó de joventut. Avui és el Dia Mundial de la Joventut.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I hi ha un oient que diu, ei, parem màquines. Hi ha un oient que està dient, aviam, nois, no esteu sent del tot sincers. Anem a posar les coses clares, hola.
4: Bon dia d'estiu. Bueno, en aquesta llista de grans èxits de la nostra joventut hi ha d'haver una mica més de densitat
0: ara.
4: De Backstreet Boys, de Britney Spears i de Take That. Hem de ser honestos i anar amb el cor a la mà.
0: Exacte.
4: Per mi, Hit Me Baby One More Time.
0: Ara.

0: Home, és bona, és bona, és bona.
1: Canta, està molt guai, està molt guai.
0: Aquí hay nivel.
2: Aquí hay nivel.
0: Sempre fans, de Britney Spears. Hit Me Baby One More Time és la que ens dieu, però en dieu moltes més, I de gustos força diversos. Bon dia!
3: Vale, Héctor, vale!
0: Epa! Què tal?
3: Va, que ara suposo que sí que sentiràs bé.
0: Ara sí, ara sí.
3: Que sóc en Jesús de Torelló, que ara estic aquí a Balaguer descarregant amb el camió.
0: Què tal, Jesús?
3: I les meves cançons de la joventut era Ramoncín i Rosendo, el Agradecido.
0: Home!
3: I la que em va marcar més la meva segona joventut, diguem, que va ser la que vaig conèixer la dona, la de Safri Duo, la dels tambors.
0: Home!
3: Espectacular. Vale, maco!
0: Hola!
3: Que vinga, tingueu un bon eclipse.
0: Vinga!
3: I així s'apaga tot i podem anar a dormir d'hora.
0: Hola!
3: Apa, passar bon dia.
0: Quin tio, eh? Quin tio. Home, doncs de Rosendo a De Bongo Song hi ha una petita diferència, però en aquest sentit està bé, està bé. En la varietat i a la virtut. No, bueno, no sé si és així l'expressió, però ja m'heu entès. Va, una més d'aquesta tongada. Bon dia.
4: Bon dia, tingueu.
0: Què tal?
4: Dic Parejo.
0: Sí.
4: I una de les cançons que va marcar la meva joventut va ser la de Smile.
0: Smile.
4: Com no, com no.
0: Aviam, com feia?
4: Que
0: tingueu
4: bon dia.
0: Adéu-siau, abraçada única. Ai, ai, ai, ai, quina joventut la vostra, eh? Mare meva. Madre mia, toma, eh?
5: Toma.
2: Qui festa, noi.
0: Bueno, suposo i espero que escoltes el ritme de la nit divendres i dissabtes de 9 a 12, eh? Espero. Doncs ja saps, digue'm la teva cançó de joventut, avui que és el Dia Mundial de la Joventut. No, és que en tinc moltes, Héctor. Me n'has de dir una.
6: 608-71-7141.
0: Crec que aquesta d'aquí, home, va marcar força gent. Una de les primeres, de fet, de Shakira presentant-se al món. A inicis del 2000, la major que es diu... Shakira, Hips Don't Lie.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer he d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: una de les cançons d'aquests últims mesos és aquest, Dràcula. Què, Arnau Moleto? Una mica Dràcula ets perquè sempre et lleves cap a les 4 de la...
1: No, home, aquestes setmanes m'estic llevant una mica més tard perquè vinc a les 8, però
0: ah,
1: sí, quan...
0: mira el tio, sí.
1: A la temporada regular, diguem-ne, que començo a les 7, m'he de llevar molt d'hora, sí.
0: Val.
1: A les 5.
0: Arnau Moleto, avui no et lleves massa d'hora, eh?
1: No.
0: Aquest mes està força bé en aquest sentit, però sí que tens una seccioneta que et genera feina, no?
1: Efectivament.
0: Molta,
1: o sigui,
0: feina.
1: Jo pensava estar tranquil aquestes setmanes aquí d'agost, que no hi ha ningú a la redacció. No, l'Héctor Huguet em va dir, per què no fas una secció?
0: Clar.
1: I vaig dir, vale, i em
0: Vinga.
1: Va dir, diària. Dic,
0: ah,
1: què?
0: Clar. Home, però no t'ho demano perquè sí, sinó perquè tenim, gràcies a Marineland. Oh.
2: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Que Marineland ens va trucar i ens va dir, home, la secció aquesta del Molet és un espectacle, volem que sigui diària. Doncs gràcies, Marineland, i gràcies a tu, Arnau Molet. A quin any viatgem avui, va?
1: El senyor Land, no?
0: Sí.
1: De nom Mariner.
0: Correcte.
1: Escolta'm, doncs mira, viatgem directament a l'any 2011.
3: 2011.
0: Vale.
1: Any de temazos espectaculars. Recordem que recuperem, fem un top 3 de les millors cançons d'aquell estiu, que no necessàriament són les més escoltades, sinó les que a mi em venen de gust escoltar.
0: Les val? Teves.
1: Sí.
0: Vale.
1: Va, anem al número 3. Atenció, perquè hi tenim un artista d'orígens porto-riquens, si no m'escanyo, però que està afincat a Catalunya des de fa molts anys. De fet, parla un català perfecte.
0: Cert.
1: M'has deixat en blanc i tinc una bona parrafada.
0: Ah, sí, vale.
1: Com van comprovar en una entrevista que podeu recuperar al YouTube de RAC 105, que estem parlant, evidentment, de Henry Méndez.
0: Home!
4: Rayos de sol, tomados en la arena y ver cómo se pone.
0: Mamita linda,
1: Al costat de José de Rico, amb Rayos de Sol.
0: Espera't.
4: Mamita loca, cosita linda.
0: Et surt un somriure, tu?
1: Ai, sí!
0: Ai, que la vas ballar, aquesta,
1: Home, si la vam ballar, mare meva. Jo crec que és un trencapistes a dia d'avui, el Rayos de Sol.
0: I crec que viu a Badalona, no? Si no m'equivoco, Henry Méndez.
1: Sí.
0: Bon català, el de Henry Méndez. Va fer una cançó amb els Búhos, no?
1: Sí, senyor.
0: I els Catarres, i ho va demostrar a una entrevista
1: a
0: que
1: més,
0: recordo que podeu recuperar.
1: Sí. No és Miami, van fer junts, que
0: Correcte.
1: Treuen pit del Mediterrani, de Catalunya, bàsicament, no? Va, anem al número 2, una cançó que es va començar a fer molt popular al Brasil, però gràcies al futbol. Concretament a Neymar i Cristiano Ronaldo, que per cert, he vist un titular que s'ha casat fa poc amb la... com es diu aquella?
0: Sí, la Georgina.
1: Sí. Doncs bé, ho va petar exageradament a tot el món, aquest... Ai, si ho t'hi pego.
0: Oh, mossa, mossa?
1: Sí, mossa.
4: Así você me mata. Ai, si ho t'hi pego. Ai, ai.
1: Pensava que cantaves la versió en català, que no reproduirem perquè no és el...
0: No. Tenia ball, aquesta cançó, no?
1: Sí.
0: Sí, no? Abans que hi hagués TikTok i tanta tonteria, hi havia ball amb aquest...
1: De fet, per això es va viralitzar tant, perquè Cristiano Ronaldo va celebrar un gol contra no sé qui quan jugava amb el Madrid, crec.
0: Crec que va ser Neymar i va ser a un Mundial, em sona.
1: Primer Neymar i després Cristiano Ronaldo.
0: Vale. Algo així, tampoc estic segur. Ai, si ho t'hi pego, com es deia aquest bon home?
1: Michel Teló,
0: eh? Sí. O Michael, o com es digui.
1: Michael, com tu. Michael Teló. Va, escolta'm, anem al número 1 i et diré una cosa. Podria haver posat el número 1, per exemple, moltes cançons com el Whistle aquest, per exemple. Sí. Perquè va ser un hitasso.
0: Pau.
1: També et podria haver ficat...
0: Un moment, que no parlarem... O sigui, si traduïm aquesta cançó...
1: Ja, no.
0: Millor no ho farem,
1: No.
0: Vale.
1: Una mica la versió en català de l'Ai, si ho t'hi pego.
0: Vale.
1: També et podria haver ficat Starships de Nicki Minaj.
0: Oh! Un moment, no m'has posat això com a número 1?
1: No.
0: Oh, per favor. Espera, va, la deixo que trenqui, eh? No trenca. Trenca, bum! Vinga, què més teníem?
1: Vale, també et podia haver posat, per exemple, el Tacatà. Mira!
0: Dale mamacita, Tacatà!
1: Perquè això eren hits d'aquell 2011 espectaculars, però com que el top 3 el decideixo jo...
0: Quin tio,
1: he fet el que m'ha sortit una mica d'allà. I em venia de gust posar-te una cançó en català, perquè sí, el 2011, aquell estiu també sonaven cançons en català, i aquesta ho va petar moltíssim. Estem parlant d'això dels Catarres.
0: Un moment.
1: Sí.
0: O sigui, Starships, Tacatà, no sé què, i tu em dius que la cançó de l'any 2011 va ser una dels Catarres.
1: No, a mi em vas dir que triés
0: que sí,
1: la cançó que per mi era la millor d'aquell any. Doncs per mi, la millor d'aquell aquell estiu és aquest rock and roll dels Catarres.
0: Ara, ara, ara.
1: Va.
0: Doncs si ho dius tu, així és, així és i punt. No ho discuteixo.
1: Deixem o no?
0: Apa, sencera, gràcies, Molet.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: La teva música.
3: RAC 105. Avui, a dia, el llagostí gran cuito cru per només 6,25 la caixa de 800 grams. De debò, molt bé. Dia.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
7: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
8: Per tots vosaltres,
9: Marina d'Estiu.
8: A RAC 105.
9: Amb Víctor Huguet.

0: El diumenge sense drama, avui no és diumenge, avui és dimecres i segurament és força dramàtic per en Martí Oliveres. Què tal, Martí?
1: No, home, no, al contrari, bon dia a tothom, com esteu?
0: Què tal? És que el tenim liat, el Martí. Per on pares, ara?
1: Doncs mira, som a l'Observatori de l'Ebre fent seguiment especial per aquest eclipsi, no de l'any, no, del segle, de les nostres vides, tu.
0: Doncs vinga, tens un patrocinador...
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix... El temps.
0: Veolia ofereix el temps. Martí Oliveres, avui parlem de temps o segurament parlem especialment d'aquest eclipsi que portem ja dues setmanes parlant de l'eclipsi i m'has dit que estàs a un observatori. No, t'ho has muntat bé avui, tio.
1: Sí, home, sí. Amb la ràdio havíem de fer un seguiment especial des d'un lloc especial.
0: Molt bé.
1: I és aquest Observatori de l'Ebre. Som aquest punt emblemàtic al cor de les Terres de l'Ebre, molt a prop dels ports, del massís dels ports, des d'on es fa aquest seguiment especial amb la Generalitat de Catalunya. És un dels punts d'observació oficial per viure aquest moment històric. Aquest vespre, quan comenci a baixar el sol, tindrem aquest moment, aquest eclipsi total en aquests punts de ponent i del sud de Catalunya. En canvi, serà parcial a partir del Garraf, a partir de certes zones del Pla de Lleida cap al nord i cap a l'est, comarques de Barcelona, de Girona, Pirineu, Prepirineu, aquí serà un eclipsi parcial. Però bé, en qualsevol cas, molt pendents de l'última hora del temps, perquè podrien fer leguits els núvols en alguns punts de Catalunya.
0: No, de debò? Tantes setmanes? I ara no ho veurem?
1: A veure. Hem d'aplicar que bona part de ponent i del sud, que és on serà total, i on tindrem aquestes imatges espectaculars de la lluna tapant per complet el sol,
0: sí.
1: Això sí que es podrà veure, en principi,
0: val.
1: Perquè hi hauria pocs núvols o... Bé, en principi no pinta malament, realment.
0: D'acord.
1: En canvi, si sou cap al Pirineu, Prepirineu o comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, aquí haurem passat amb una tarda de xàfecs d'alguns núvols que fan patir que a l'hora de l'eclipsi encara facin el ronso i ens emprenyin una mica.
0: Vale. Doncs, bueno, bàsicament això, que cap al sud segurament tindrem una mica més sort i cap al nord més complicat per aquestes tempestes al llarg de la tarda.
1: Sí.
0: Quines coses hem de saber, més enllà de les ulleres, i que siguin homologades, amb el número que toqui, etc. Quan dura l'eclipsi? A quina hora és exactament? Quan dura i quin és el millor lloc per veure-ho?
1: Mira, tot plegat començarà a 8:15, cap a les 19:33, 34, 35,
0: val.
1: A punt. Ens hem de posar ja a punt mirant cap a l'horitzó, trobar un horitzó baix, lluny d'obstacles, lluny d'edificis, de muntanyes que ens privin. Per això el Pirineu també és una zona una mica més complicada, a no ser que ens enfilem molt amunt, cap
0: clar.
1: Als turons, cap a les muntanyes. Millors llocs, evidentment, cap al Pla de Lleida, per exemple, cap a les Terres de l'Ebre, cap a la Costa Daurada, Camp de Tarragona, Priorat, Conca de Barberà, totes aquestes zones són molt bones. I després, cap al nord, no tant. Cap al Pirineu, Girona, doncs perquè també serà parcial, tot i que també es podrà veure bé des de l'Empordà, la parcialitat de l'eclipsi.
0: I quan dura? Perquè, clar, el moment exacte crec que és molt poc, un minut i alguna cosa, no?
1: Sí, el moment àlgid és cap a 8:45, una mica abans de 8:45, 8:25, 8:28, en funció de la zona. On dura més és a les Terres de l'Ebre, fins a 90 segons, això és un minut i mig. En el millor dels casos, és a dir, que és quan quedarà completament tapat el sol. A Lleida, tot just mig minut. Per tant, molt poca estona.
0: Clar.
1: Hem d'estar molt atents. I, a més, tindrem el privilegi de poder veure un fenomen com és, per exemple, la corona solar que envolta el sol en el moment que quedi completament tapat per la lluna. Veurem les perles de Bailey, que és com unes gotetes així de mig rogenques, mig roses espectaculars.
0: Ostres.
1: Amb el reflex, sí, de la superfície de la lluna. Veurem també el planeta Venus.
0: Ostres.
1: I on el veurem? A l'esquerra del sol.
0: Val.
1: A l'horitzó baix, a l'esquerra del sol, quan es produeixi aquest eclipsi. No sé, la veritat és que tindrem moltes coses i fins i tot després, per continuar la festa, podeu quedar-vos a mirar el cel perquè tindrem les llàgrimes de Sant Llorenç arribant al seu màxim d'activitat.
0: I després de les llàgrimes de Sant Llorenç, en cas que estigueu pel nord per Roses, RAC 105 fa una festa brutal que també vull recordar, val?
1: Home.
0: La gira 105, no sé si, clar, tu estàs molt lluny, no sé si et dona temps a creuar-te tota Catalunya, Martí, no? Complicat.
1: Mira, si arribo a temps d'arribar a dormir a Barcelona ja serà molt, em sembla.
0: Ja. Doncs, Martí, moltíssimes gràcies. Una última pregunta molt ràpida. És un minut d'eclipsi, més o menys, segons per on sigui, però l'experiència... que dius que comença sí. 8:15, per tant, és una hora llarga, no? Una hora llargueta des de que comença fins que acaba, és a dir,
1: sí.
0: Podem allà anar amb una nevareta i tal.
1: Exacte, podem fer la cerveseta, podem picar alguna coseta.
0: Ara,
1: per dir 8:15, el

0: la Lluna veureu que comença a mossegar el disc solar i okay. anirà progressant i en algunes zones sí que ja tindrem la totalitat de l'eclipsi, això, arribant a 8:45. Per tant, tenim una bona estona per gaudir-ho, per veure si aquests núvols marxen o no, per fer això, fotografies, jo no us ho recomano, jo crec que ens hem d'allunyar dels telèfons, ja tenim els fotògrafs experts i les persones que se n'encarregaran. Nosaltres hem de mirar bé el sol en el moment de l'eclipsi, però poca estona, perquè fins i tot diuen que tot i anar amb ulleres, més val no fer-ho gaire estona. Ens posem les ulleres en el moment que volem mirar el sol, tornem a baixar, continuem fent el que haguem de fer amb la família, amb els amics, on siguem, i gaudim d'això perquè, a veure, no ho tornarem a viure, almenys aquí a casa nostra, fins al 2180, i m'agradarà veure on serem el 2180.
1: Sí, crec que per aquí a prop no. Martí Olivera, simplement, gràcies per la feinada que has fet aquests dies, per tots els dies que t'hem preguntat 20.000 vegades pel mateix, així que gràcies, enhorabona i bona feina, rei.
0: Gràcies a vosaltres per tot el seguiment, també. Una abraçada cap a RAC 105.
1: Adéu-siau i a gaudir de l'eclipsi. Ciao.
0: Fins ara, una abraçada des de l'Ebre.
2: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
3: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
2: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la Lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: tardes, que està de vacances. Un aplaudiment, si us plau, per l'Enric Font, que ha fet un programa una temporada estel·lar i a més cançons com aquest Breathless, que està sonant de valent, una versió xulíssima del clàssic dels The Corrs. Un Enric Font, per cert, aprofito la vinentesa per recordar que aquesta nit, al costat de l'Ernest Codina, en cabina a la gira 105 a Roses, després de l'eclipsi, cita obligada. Tornem a obrir el nostre WhatsApp, va.
1: 608-71-7141.
0: Avui és el Dia Mundial de la Joventut. T'estem preguntant quina és la teva cançó de la joventut. Hola.
2: Hola, bon dia, Héctor.
0: Què tal?
2: Pues mira, jo soc la Montse Sant Miquel de Balenyà.
0: Hola,
2: m'agraden
0: Montse.
2: Totes, sí. No sabria quina triar, perquè m'agraden totes les que poses al ritme de la nit.
0: Oh.
2: I no sabria pas quina triar.
0: Merci.
2: O sigui que totes m'encanten.
0: Toma.
2: Va, estaves molt guapo, eh? Ahir amb aquella foto que vas penjar a l'Instagram amb el teu gosset.
0: Ai, sí, sí.
2: És molt mono aquest gosset.
0: Sí,
2: jo
0: és.
2: Tinc un husky i un dorsai i també són guapíssims. Bueno, s'estimen tant. Va, felicitats pel programa i molts petons. Adéu, ja. Guapo.
0: Un petonarro, Montse. Sí. Estic enamorat de la meva gosseta, les coses com siguin. Si el meu Instagram no va de ràdio, va de la meva gossa, la veritat. Ai, sóc un cunyàs, sí. La Nina. 608-7741, gràcies pel teu missatge, Montse. Seguim repassant, va, les cançons que han marcat la teva vida, la teva joventut. Bon dia.
3: Bon dia, guapos. Pues mira, jo la cançó que recordo va ser la primera cançó que vaig sentir en català. Era molt, molt jovenet.
0: Aviam.
3: I va ser la de L'Axe amb Busto, Tinc fam de tu.
0: Oh!
3: Va ser increïble i des de llavors no he deixat d'escoltar música en català.
0: Que guai.
3: Vinga, que tingueu bon dia.
0: Bon
3: gràcies.
0: Dia.
3: Adéu.
0: És boníssima, eh?
4: M'emociono.
0: I ens dieu per aquí, bon dia, Héctor. La cançó que, sens dubte, va marcar la meva joventut, amb 16 anyets, va ser...

0: me enamoro. Sembla, no?, una mica. Tu eres lo que dino, tu eres mi tesoro. Quin mashup que acabo de fer, per favor. Va, una més. Quanta tonteria que tinc de bon matí, la veritat. No sé qui va decidir donar-me un micròfon.
1: Sí, ja.
0: Va, una més, hola.
2: Víctor.
0: Què tal?
2: Bon dia, sóc en Mares de Múrcia.
0: Què tal, bonic?
2: Mira, una cançó de la meva joventut,
0: sí,
2: n'hi ha moltes, no?, però ara que en recordi una, ha sigut el Flying Free.
0: Home!
2: Que poso tan jove ara, que ja tinc 40 i pico. Deixo el pico perquè si no la gent em conegui ja ho sabrà com... Vinga, una abraçada pel programa, Víctor.
0: Apa, guapo, adéu-siau. Toma. Quasi res, però... També va ser la cançó de l'Arnau Mulet. Ens ho ha confessat a l'inici de programa, eh? Sí. Aquesta i Green Day, el mateix. Doncs digue'ns quina és la teva cançó de joventut, avui que és el Dia Mundial de la Joventut.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: A mi una de les que em van marcar, i te la proposo per aquest matí de dimecres, és aquesta, era l'any 2008, i una belga anomenada Kate Ryan, entre moltes d'altres, ens va regalar aquest LL.

0: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteixes l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: Llepa el gelat al ritme del Matina d'Estiu
2: amb Héctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: Perdona, tindries lloc per dos?
9: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
8: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: és 12 d'agost, encara queda la meitat del mes, una mica més. I què voleu que us digui? Jo ja tinc cançó de l'estiu preferida. I sí, és aquesta, eh? Vinga, una de les darreres apostes d'aquesta casa, Another, una parella de neerlandesos que ho està rebentant absolutament amb això que es diu Talk to You. Són les 11 del matí i això, sí, és el matina d'estiu. Què tal, amics i amigues? Des de l'altra banda, l'Héctor Huguet, acompanyant-te com cada dia aquest estiu, permetent a tot l'equip del Matina Codina que descansin una mica, que falta els hi feia, la veritat, i que aprofito per recordar que tornen amb molta força, descansats i amb alegria, el 31 d'agost. En recordeu-vos, d'aquesta data, marcadíssima al calendari, 31 d'agost. Vale? Apuntada o no?
1: Sí.
0: Ok, doncs vinga, nosaltres seguim obrint el WhatsApp.
2: 608-717-141.
0: Avui és el Dia Mundial de la Joventut. Us estem preguntant quina és la teva cançó de la joventut. No, és que en tinc moltes, m'has de dir una. Aviam.
3: Hola, Héctor, soc la Lupe, estic a la Preset de camí a les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi.
0: Molt bé.
3: I la cançó de la meva joventut, aquella que cada vegada que l'escolto em col·loca en un lloc concret en un moment determinat, és sens dubte, Sin Documentos, de Los Rodríguez.
0: Oh!
3: Bon dimecres i bon eclipsi a tothom.
0: Bon eclipsi a tothom, eh? Avui no es diu que vagi bé, es diu bon eclipsi. Los Rodríguez, que bona. Ens diuen per aquí, home, un bon àlbum de la meva joventut, el que...

0: Em flipava i encara em flipa. Oh, i tant. Vinga, 608-7171-41.
1: Hola, RAC 105!
0: Què tal?
2: Som aquí en família, anant cap a veure l'eclipsi.
0: Sí.
2: I una de les cançons preferides de la meva joventut és Tot queda igual, de Sopa de Cabra.
0: Home.
2: Gràcies.
1: Adéu!
0: Bona nit, malparits, que deia, no?
3: Sí.
0: L'avanço una mica, eh? Molta gent anant cap al sud, eh? A veure l'eclipsi, com Déu mana. Doncs mira, ara el ritme dels Sopa de Cabra. I va, un últim missatge, que aquest m'ha fet molta gràcia. Aviam si l'entenem, perquè és una mica raro, però crec que val la pena. Bon dia!
4: Hola, la meva cançó de joventut és Forever Young.
0: Vale.
4: I tant és així que ara de gran, i gràcies a la intel·ligència artificial, he restaurat la imatge del vídeo original.
0: Vale.
4: L'he fet en català, sí? L'autor, si poseu un fragment, veureu que canta en català.
0: Com?
4: I també l'he sincronitzat labialment.
0: Què?
4: Perquè quan es vegi el vídeo sembla que canti realment en català.
5: Què?
4: Molt bé, moltes gràcies, matineros.
0: I m'envia aquest àudio que és suposadament la cançó de Forever Young en català, feta amb intel·ligència artificial. Aviam. Anem a...

0: És com raríssim, però haig de dir que està molt guapo. I què diu quan trenca? Sempre joves o què? Ah, no, diu Forever Young. Ei, s'ha de dir que Bravo, la veritat, ha estat molt aconseguit. Així que, molt bé, ole tu, eh?
1: Ole tu.
0: Ole tu.
1: Ole tu.
0: Doncs vinga, ja saps, 608-7141, digue'm quina és la teva cançó que et va marcar la teva joventut.
2: Missatge al 608-7141.
0: Seguríssim que d'aquí uns anys, unes dècades, per molta gent avui dia, doncs aquesta els haurà marcat moltíssim. I si no, tens el temps. Parlem d'aquest tema de Marcos. Es diu Fastuc i són aquí, en una nova edició del Matina d'Estiu.

Serà un any marcat per moltes coses el 2026 a nivell musical, està claríssim que una de les grans notícies ha estat el retorn d'aquest bon home, de Bruno Mars, amb un disc sota el braç, 10 anys més tard, el The Romantic i la cançó més animada, sens dubte, aquest I Just Might. Epa!

0: 7141.
1: Al Matina d'Estiu, preguntant-vos quina és la teva cançó de la joventut, evidentment, avui, que és el Dia Mundial de la Joventut. Bon dia.
2: Bon dia a tothom. M'agradaria molt escoltar Eclipse Total de La Unión, que fa mil anys, bueno, mil anys no, que no l'escolto, i avui és un dia, diríem que adient, no?
1: Sí.
2: El més adient pot ser.
1: Sí.
2: I a part, celebro el meu aniversari.
1: Home!
2: 58 tacos i com una rosa.
1: Ara!
2: Cinta des de Roquetes. Bon eclipse a tothom.
1: Bon eclipse, Cinta. Doncs mira, primer de tot, felicitats, i segon... Eclipse total! Aquestes per tu, va!

0: Sí que és avui el dia, per posar aquesta cançó. Eclipse total de la Unió.
1: Hola, bon dia, matineros. La meva cançó matina codina, la meva cançó favorita, sóc la Maquia de Figueres, era Stanley Rin d'en Siri. Ara la canta en Siri, però abans la cantava un altre cantant. I, bueno, moltes altres. Que passeu un bon matí i un bon eclipse solar. Apa,
0: apa,
1: adéu.
0: Igualment. Dius que ara la canta Cyril, que és aquest productor australià, i dius, home, hi havia un abans, l'original, evidentment, la de Susi 4.

0: Està molt de moda això de versionar cançons clàssiques. Aquí una més. 608-7171-41. Tens apuntat el número ja o no?
1: 608-7171-41.
2: Bon dia!
3: Bon dia, Héctor, maco. Enhorabona pel programa. Merci. Estem aquí al cotxe escoltant-te. Estem de camí a l'Empordà, a passar el dia a la platja.
0: Ah, que guai!
3: Fins que es faci de vespre per anar a veure l'eclipsi avui.
2: I hem pensat que una cançó mítica de quan teníem 18 anys, que es posava a totes les discoteques, era la de Florida, de Good Feeling.
0: Oh, boníssima, com feia!
2: Oh, sometimes I get a good feeling. Vinga, gràcies.
0: Primer,
2: adéu.
0: Primer de tot,
4: ho fas molt bé.
0: Ho feu genial. Hasta la apoteòsica,
5: m'emociono. Brutal. Absolutament brutal.
0: I si aneu a l'Empordà aquesta nit, home, aneu més amunt.

encara no ho sabeu, que hi ha una festa brutal a Roses avui, eh? Gira 105 amb l'Ernest Codina i amb l'Enric Font. No t'ho perdis. A l'Eclipse, molt bé, quan acabi... Eh? Doncs tots cap allà, cap a Roses, per gaudir d'una sessió espectacular a càrrec dels millors DJs de RAC 105, l'Ernest Codina i l'Enric Font. Després de tant de Remember, doncs home, anem a compensar una mica amb una de les cançons actuals d'aquest estiu del 2026. Jason Derulo i DJ Goja plegats per fer això que no sé exactament què té, però és addictiu. Sona RAC 105 i es diu Mi Chico. Mi Chico.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra, ve a Tanac.
3: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
9: Tengo sueño.
10: Per tots vosaltres,
11: Matina d'estiu.
10: A RAC 105.
11: Amb Víctor Huguet.

0: avui que ens està quedant un programa força remember, s'ha de dir, doncs també hem de compensar i presentar-vos novetats, noves apostes, nous fitxatges i joves promeses, en aquest cas catalanes. Soc un bohemio, apunta aquest nom, ens deixa de moment aquesta, es diu Un dia qualsevol d'agost.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: Cosa que avui no és precisament un dia qualsevol d'agost. És el dia de l'eclipsi. Per fi arriba el famós eclipsi, tu! Semblava que mai arribaria el dia, eh? És la gran notícia del dia. I la segona gran notícia és que avui és l'últim dia que parlem de l'eclipsi. Que també portava jo ja una. Vinga, 608-7171-4-1. Avui, malgrat hi hagi l'eclipsi, hem connectat ja diverses vegades amb en Martí Oliveres. Us estem preguntant...
2: 608-7171-4-1.
0: Avui, que és el Dia Mundial de la Joventut, quina és la teva cançó de la joventut? M'has de dir una. Hola.
3: Hola, hola. Doncs a mi la cançó que em recorda la meva joventut és la de... Bueno, canto fatal, eh? Però...
0: Aviam.
3: Hold me, kiss me, kiss me. Hold me,
0: bravo.
3: Kiss me, baby.
0: Crec que dius aquesta.
1: Hold me, kiss me.
0: Ole! Ai, què? Escoltes el ritme de la nit o què?
2: Oh, yeah.
0: Si no, aquesta la poso força. Els divendres i els dissabtes, va, aprofito la falqueta. Per la gent que li agradi el So Remember i cançons com aquesta, en aquest cas del 2004, Colors Domino amb el Hold Me Kiss Me sona. Ja t'aviso, vale? Més missatges, bon dia. Què tal, Héctor? Si parlem de la meva cançó de joventut,

0: Brutal, eh?
1: T'emociono.
0: Kino ha cantat aquesta cançó. Kino l'ha intentat tocar amb guitarra, eh? És la primera que toques amb guitarra, és aquesta. Oasis, Wonderwall, hi han tornat, eh? Gran notícia, també. Hola.
2: Bon dia, Héctor. Una de les cançons aquestes que dius, de quan érem joves...
0: Sí.
2: La dels 5.000, dels Inhumanos.
0: Ostres!
2: Boníssima.
0: Que difícil és.
2: Gràcies.

Vamos! Li ha fet il·lusió que la posi, eh? Doncs ja saps, si tu també vols que posi la teva cançó, 608-7141, quina cançó et va marcar la teva joventut? Ara, doncs vinga, tornem a l'actualitat. Any 2026, aquest estiu, marcat, entre d'altres, per aquesta cançoneta. Ja la tenim per aquí sonant. Primers compassos del nou èxit mundial rotund de Teddy Swims. Ha tornat amb això que es diu Mr. Know It All.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
3: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
4: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
2: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
4: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: temporada passada al Ja Tardes.
1: Ah, ens ho vam passar molt bé.
2: Que m'ha fet gràcia, mira.
3: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers. Ese es Enric Font.
4: Toma ya.
3: Que mola mogollón.
4: ¡Ole tú!
3: Enric Font. Sí. Que tiene un gran...
4: ¿Qué? Vale. Ja, ho tallem aquí perquè...
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Font. Va, que ja tarda!
5: La vida està cada cop més cara.
6: Els preus no paren de pujar.
7: Un mango, 9 euros.
8: Robatori.
6: Inflació!
5: Necessites estalviar.
6: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
5: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
6: No pots canviar d'emissora.
9: No pots escoltar una altra cosa.
6: RAC 105.
5: La teva

0: una anècdota quotidià, la Julieta, patapam, es va mullar la samarreta. Doncs, Julieta, el teu papi ha fet una de les cançons d'aquest estiu a Catalunya i ho ha fet al costat de Mamaduixa amb això que es diu Papi, posa-la al disc. La va posar finalment i bé que va fer, la veritat que sí. Últims minuts de programa, últims minuts de matina d'estiu. Estem preguntant-vos avui, que és el Dia Mundial de la Joventut, quina és la cançó que va marcar la teva joventut?
1: 608-71-7141.
0: Jo a l'inici del programa, aprofito, he dit dues. Hey, oh. Aquesta, vaja, oh. Listen what I say. Allà amb 15-16 anys em va donar fort per Red Hot Chili Peppers, després em va donar més per la música electrònica i fins ara. I aquesta, mare meva, tu! Avicii, Nicky Romero, amb el I Could Be The One. Doncs digue'm quina és la que a tu et va marcar la teva joventut. Bon dia, aviam què ens diu per aquí.
2: Héctor, bon dia.
0: Hola.
2: Pues mira, te'n diria moltes, però igual la que va marcar una miqueta més va ser la de Zombi. Oh. Vull dir que si me la poses una estoneta, pues t'ho agraeixo, valent?
0: Doncs te la poso.
2: Gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada, Mònica. I com diu, com diu. Més missatges. Aquest m'ha costat força d'entendre, però ho hem aconseguit, crec. Hola.
3: Hola, bon dia, bonics. La cançó de la meva joventut és inútil continuar de Sau. La gent sua, tothom escolta Sau, al cel hi ha aus, i aquesta cançó no és de USA.
0: Vale, crec que és aquesta. És inútil continuar, no? Molta gent m'ha dit Sau, eh? Es nota que va marcar tota una generació, evidentment. Vinga, doncs seguim endavant, va. Fins les 12 per matina d'estiu. I aquesta, home, ja té uns anyets, però va patar-ho força. Ja fa temps que els Maroon 5 ens presentaven aquest Girls Like You.

0: Els detalls sí que és cert que són un dels millors tàndems, però aquí hi ha un altre tàndem de categoria, Arnau Moleto i jo.
1: Home, i tant, el tàndem de l'estiu de Rack 105, sí.
0: Bàsicament perquè no hi ha ningú més.
1: Bueno, sí, hi ha la Nayara Fernández, però sí. Ara aquesta hora encara no ha arribat.
0: Clar, no coincidim, ella ve més tard. Arnau Moleto, què tal, tot bé? Preparat per les 12 a posar-t'hi?
1: Sí, home, moltíssimes ganes de compartir aquest dia tan especial amb tota l'audiència de Rack 105, dia d'eclipsi, per si no ho sabien.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Què dius?
1: Sí,
0: eh?
1: Es comenta.
0: Ostres, sí. Molt bé. I s'ha de dir que tens una barra.
1: Per què?
0: Digue-li a la gent què m'acabes de dir. O sigui, ara, acabes d'entrar per la porta, sí. 30 segons abans de la intervenció, què m'acabes de dir?
1: A veure si em podies baixar a buscar a dinar.
0: Què vols, dinar, eh? Hosti, ara te n'adones.
1: És que estava immers en treballant, saps, a la redacció.
0: Yeah.
1: I de cop he aixecat el cap i dic, ostres, són les 12, ja has d'anar al directe i no tens dinar.
0: Bueno,
1: no passa res, li diràs a l'Hèctor que ara que plega, no?
0: Ara negociem, perquè aquesta te la cobraré, no sé com, però te la cobraré. Ara baixo a buscar-te dinar. Va, et deixo bé amb l'Arnau Molet. Vinga, fins ara. Adéu-siau. Fins demà. I bona eclipsi.

0: Doncs no, encara no ha començat l'eclipsi, però aquí ja estem eclipsats pel talent de Madonna i de Sabrina Carpenter amb aquesta que es diu Bring Your Love.
1: Amb Arnau Mulet.
0: I amb aquest gran èxit que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, pràcticament un 3 minuts són els que passen de les 12 del migdia. I aquí estem en rigorós directe en aquest 12 d'agost, dia de l'eclipsi de sol. Sí. Ara molta gent al cotxe ja viatjant cap a la zona on podrà visualitzar aquest esdeveniment. Doncs calma.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Torna la revista Solomoto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
6: Ui, quin fred que m'ha agafat.
7: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
6: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: La teva música.

Doncs l'altre dia vam veure una publicació una mica estranya, Daniel Moliner, on apareixia sense una dent. Però després, quan llegeixes el comentari, una mica el text que explica la foto, et diu que no, que és intel·ligència artificial. Per tant, tothom tranquil, té totes les dents i està, doncs, petant-ho a tots els seus concerts en aquesta gira infinita que l'està portant per tot arreu. Aquesta és una de les cançons més cantades, eh? Me acuerdo de ti, sonant també aquí a RAC 105. Va, que continuem acompanyant-te i ara és el torn de Meghan Trainor amb el seu ritme positiu i amb aquest Dear Future Husband.

Energia. Cançó oficial del Grande Part del Tour de França. Perdoneu que us interrompi, però això us interessa, eh? Ara, si uneixes les assegurances del cotxe de la llar, estalvies directament, sí, sí, tal com ho sents, eh? Amb la fórmula cotxe-casa de Línia Directa, que més està millorada amb la nova assegurança de la llar. No t'ho pensis més, va, i truca als 917-700-700 o entra a lineadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe de la llar i estalvia directament. Va, i ara continuem amb One Republic i amb aquesta cançó, la del xiulet que se't posa al cervell, eh? I am worried.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
4: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis. Amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

Doncs mira, una love story és la que ha viscut Taylor Swift, perquè la tenim recent casada, una de les bodes de l'any, sens dubte, amb convidats de luxe i amb molt de glamour. No sé per què no ens han convidat aquí els locutors de RAC 105. La veritat, igual no té el meu número, no sé. Taylor, quan vulguis parlem. Va, direcció 3 quarts d'una del migdia. Avui hi ha un eclipsi solar, sí. Però saps a qui no li afecta? A la Marina. Per què? Doncs perquè ella ja està morena. Tant li fa que hi hagi eclipsi o no. Ja està. Ai, perdoneu. És això de l'eclipsi que m'està trastocant. Suau, suau.

Doncs mira, sorgeix del Disney, sí. Però és una artista doncs, totalment polifacètica, Olivia Rodrigo. El seu camí al món de la música li està funcionant molt bé. I no m'estranya, perquè hi ha talent de sobres aquí. Ho demostren aquesta grandíssima proposta que es diu Drop Jet, una de les que forma part del seu darrer treball, del seu darrer àlbum, per cert, molt celebrat per la crítica i per tothom, eh? En 10 minuts ens plantem a la una del migdia i ara és el torn de Dani Sixx i Skid. Ens agrada recolzar el talent de casa, el talent de Catalunya, la música feta i pensada en català, i ho fem ara mateix amb aquesta,

Epa, David Guetta, Bibi Rexha, junts en aquesta proposta més que coneguda, perquè versiona un dels temes mítics i clàssics de la música electrònica que tots coneixem a la perfecció, eh? Sí, el Blue d'Eiffel 65, en aquesta ocasió titulat I'm Good. A veure, i no deixem aquest rotllo, perquè ara és el moment de Clean Bandit. Es van fer molt coneguts per barrejar la música electrònica amb la música clàssica. De fet, un bon exemple d'això és aquesta cançó que es diu Rather Be, i que ens venia de gust proporcionar-te avui aquí, a RAC 105. Va, camí de la una.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
5: Torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et tornen un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.

0: Dansteria, Madonna, que ha tornat i ho ha fet per la Porta Gran, aquesta grandíssima artista. Que, en fi, aquesta és una cançó, doncs, que dedica a la discoteca on va començar.
1: La teva música, amb Arnau Mulet.
0: I a veure, que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 4 de la 1 del migdia d'aquest 12 d'agost, que passarà la història, sí. Per què? Doncs perquè hi ha un eclipsi. No sé si t'ho havien dit, eh? Igual no te n'has assabentat, no sé. Jo informo. Ara Teddy Swims, The Door.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
2: Carglass canvia. Carglass repara.
3: Perdona, tindries lloc per dos?
4: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
3: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

S'ha realitzat de mala manera aquesta cançó de Sutherland i en aquesta ocasió, doncs, mira, al costat de Paula Cups, que va dir, ei, vull col·laborar en aquesta proposta. I va posar la seva veu també en aquest tututurú, que, per cert, té un ball molt senzill i que, si no saps a què va, el busques per internet i el treus ràpid, eh? Clar, l'artista que arriba a continuació té 24 anys, és del 2001, que diuen els joves, diguem-ne. Però clar, va arribar a les nostres vides amb 17 anys i ho feia amb aquesta cançó, Billie Eilish.

Sí, és l'Aitana, amb aquesta cançó que sabem que l'esteu cantant tots al cotxe. A veure, és impossible pràcticament escoltar-la i no cantar-la, eh? I per això té tant èxit i està sonant per tot arreu. Jo crec que és una de les cançons importants, no de l'estiu, no, sinó del 2026. I el pas que va crec que també ho serà una bona part del 2027, eh? Aitana, que per cert està escalfant els motors pels seus concerts del Palau Sant Jordi, que comencen el 4 de setembre. Ara Nicky Jor, amb aquest Sunroof.

0: Barcelona.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Sí, Celo Carti.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
6: Família de RAC 105.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No, no cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots cinc.
1: Això és RAC 105.
19: Un besinho.
1: A RAC 105.
17: Merci, besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

Doncs aquí la tenim, la Shakira, amb una de les primeres que ens va presentar. Es diu Las de la Intuición, cançó que tothom coneix a la perfecció, sí, de la Shakira de fa uns quants anys, escolta'm. Ara la tenim amb el Daidai, però, en fi, aquí és on es donava a conèixer tot el món, eh? Va, que continuem acompanyant-te des de RAC 105 en aquest dia històric, dia de l'eclipsi solar, sí. I aquí Àlex Borren, que ens recorda doncs, que sempre està bé aquella gent que fa d'un dia ordinari una cosa extraordinària. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

Ai, sí, San Francisco, eh? Qui no coneix aquesta cançó mítica dels finals dels 60, 70, se n'han fet moltíssimes versions, però aquesta jo crec que la supera a totes, eh? Que bé que sona aquest tema de Sound of Legend, que l'ha tornat a posar, doncs, a les llistes internacionals. I ara, Maria Jaume, amb una mica de festa i drama que extraiem directament des del seu darrer treball, Sant Domingo Forever. Per cert, la tindrem actuant a la Mercè de RAC 105, eh? 25 de setembre. Apunta bé la data perquè

Pregunta, a veure qui trucarà quan arribin les 12. Doncs no ho sé. De fet, segons algunes teories conspiratòries, avui no hi arribem a les 12, eh? No, no, que és broma, que és broma. Va, ara el que fem és anar a direcció a les 2, de moment. Aquí té pinta que sí que hi arribarem. I ho farem amb oques grasses, Rita Payés, la gent que estimo. Porto.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals. Molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis. Amb enviament gratuit cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?

0: Taming Pala al costat de Jennie de Blackpink, que, per cert, la Jennie ja la tenim com una nova catalana perquè ha gravat el seu nou videoclip a Girona. I no només a Girona, sinó que també apareixen llocs de la Costa Brava. En fi, un videoclip que ja han mirat milions de persones, eh? Internacionalitzant Catalunya, tu.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Va, que arrenqueu 9 hores. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 5 de les 2 del migdia. I aquí estem, com sempre, bona música, bon rotllo, una mica de hi-hi, ha-ha, bueno. Acompanyant-te en aquest trajecte molta gent per anar a veure l'eclipsi. Calma, tranquil·litat. I like the way you kiss me.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Tota música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
4: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques, la gira 105.
6: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
7: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
8: Les més boges que hi ha!
9: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

Déu-n'hi-do amb el que està aconseguint Josh Fawaz amb aquesta versió, eh? Sí, és el Like a Prayer de Madonna, tots el coneixem a la perfecció, però mira, li ha donat aquest nou gir, aquest nou aire, i la veritat, se'ns ha posat a tots a la butxaca, perquè té aquest toc de música electrònica, però sense renunciar una mica als orígens de la cançó. I això, doncs, està agradant moltíssim, i per això te la proposem també aquí a RAC 105, perquè està, doncs, conquerint tot el món, tu. I ara Jennifer López, amb aquest Dance Again. Un remember, eh?

0: teva música. Amb Arnau Mulet.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menhir. Poc en què la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però

Doncs aquí l'Aitana que ho té claríssim, eh? Escolta'm, això no és un accident. Aquí hi ha alguna cosa més. Jo ho vull explorar. I si se n'assabenten i volen explicar, doncs que ho expliquin. Clar que sí, perquè aquí hi ha una connexió psíquica, no? És una mica el que proposa aquesta grandíssima cançó, que, per cert, espero escoltar al Palau Sant Jordi. Perquè recordem ja que l'Aitana està planant el terreny per venir a Barcelona, eh? Després Madrid i després ja se'n va cap a Amèrica, tu. Ara Måneskin.

0: REC 105 Barcelona.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
0: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: L'estiu a RAC 105.
1: Hey, què passa?
2: RAC 105.
3: This is hip music.
4: Som els Catarres.
5: I'm Lizzo.
4: Som la teva música.

És la meravellosa Dua Lipa amb aquesta cançó que es diu Break My Heart, una diva del pop que torna a passar per RAC105, evidentment. Va, camí de tres quarts. Ara un artista que no sempre s'ha dedicat a la música, eh? De fet, molt poca gent comença ja directament a dedicar-se al món de la música. Ell també ha passat per altres oficis, diguem-ne. S'ha dedicat a l'agricultura, després sí que va començar a estudiar música i va començar a fer remescles d'altres artistes. Algun va triomfar. Aquest en concret és el que l'ha portat directament cap a l'èxit internacional. Estem parlant de Cyril, artista també molt conegut a les xarxes socials, i aquesta cançó més que reconegudíssima per tothom. Es diu Stumbling In.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Una cançó que té un rotllo musical, no? Els Amics de les Arts, amb aquesta que es diu Segurament t'estimo, que segur que escoltarem a la Mercè de RAC 105, 25 de setembre, Avinguda Maria Cristina. No hi pots faltar perquè serà una festassa. Per cert, si vols saber tothom qui actua, doncs mira-ho al nostre Instagram, @RAC105, i de pas ens segueixes. Ara Taylor Swift.

0: Déu-n'hi-do, eh? Un d'aquells clàssicots que tant ens ve de gust recuperar aquí a RAC 105, La Casa Azul, Guille Milky Way, amb això que es diu La Revolució Sexual.
1: Què et sembla? Brutal, no?
0: Arribarem a les 3 i ho farem amb la col·laboració d'escàndol entre Búhos i Leire Martínez.

0: És en Bruno Mars i el seu Risk It All.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Doncs aquí estem, cada dia arriscant-ho absolutament tot per estar al teu costat, per compartir amb tu els teus èxits, la teva música, que no para 24/7. De grans himnes aquí a RAC 105. Que és el lloc correctíssim, eh? Gràcies per triar-nos. Salutacions a l'Arnau Mulet. I ara és el moment d'una cançó ben dolça, aquesta dels Maroon 5, amb Adam Levine. Es diu Sugar.

0: Millor música.
1: RAC 105.
0: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't amb firmes com Bimbay Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure. El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques, la gira 105.
5: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
6: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
7: Les més boges que hi ha!
2: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.
0: La teva música.

Doncs aquí tenim a Shakira, al costat de Burna Boy. És que jo aquesta ja pràcticament no necessita ni presentació. És una de les cançons de l'estiu. La cançó oficial del Mundial de Futbol que ja hem deixat enrere, sí. I la canta una de les cantants més importants del món, Shakira. Escolta'm, sobrepassem el punt d'un quart de quatre i ara és el moment de Nil Moliner posar-nos una mica tendres amb aquesta cançó que es diu Som ocells.

Twitter. Nou Irol. És el Teddy Swims amb aquesta veu, aquest talent i aquesta cançó que parla una mica d'aquell moment on et penses que ja està, no? Que ja ho has viscut pràcticament tot i que ja estàs de tornada, que et creus una mica una persona que ho sap tot, no? Doncs no. Arriba la vida, arriba aquella persona per posar-ho tot potes en l'aire i et diu, què, eres un Mr. Nou Irol, no? Doncs ara no. Un sabelotodo, que diria. Pràcticament 3:45. I ara anem a per un artista que, malauradament, trobem molt a faltar. DJ, productor, un tio que feia cançons excel·lents. I que va marxar massa aviat. Ell és Avicii. Hey, brother.

The Age of Glory, Lady Gaga, una cançó dedicada als seus avis, sí? Perquè diu que van viure moltíssimes coses a la seva vida i que estaven, doncs, cap al final vivint a tope, que estaven, havien arribat a una plenitud, a una cosa que va decidir, doncs, fer-los una cançó perquè creia que era totalment necessari. En fi, una grandíssima diva que també passa per RAC 105 parlant de divos, atenció, perquè ells ho van patar moltíssim en una època molt concreta aquí a Catalunya. Després es van retirar. Havien de fer una gira de comiat. Finalment no va poder ser per tema de la pandèmia. Molts ens vam quedar orfes, però sempre és un plaer tornar-los a recuperar i tornar-los a escoltar. Sí. Estem parlant de Charango, evidentment.

Jo diria Miqui Núñez, porta aigua, perquè amb la calor que fa, si has de caminar gaire estona, una mica complicat, escolta'm. Va, jo que em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Molet, de seguida a la Nayara Fernández, per acompanyar-te en aquest dia especial, dia de l'eclipsi, eh? Sí. Recorda que nosaltres t'hi posarem la banda sonora en rigorós directe aquí a RAC 105. Et deixo amb la Kylie Minogue i amb aquesta que es diu Padam Padam. Apa, que vagi bé, posa't les ulleres.

0: Escoltes la banda sonora de l'estiu.
1: La pel·lícula ja és cosa teva.
0: RAC 105. L'estiu sona a

0: Ai, aquest somriure tonto als ulls. És el que tenim sempre que escoltem els Catarres, que tenen hits com aquest, Diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindran.
2: La teva música.
3: Amb Nayara Fernández.
0: 4 i 4 de la tarda d'aquest dimecres tan especial. Dimecres 12 d'agost del 2026. Perquè què? Vosaltres anireu a veure l'eclipsi? A mi em toca veure'l des d'aquí, des de l'estudi de RAC 105, però sempre posant-vos les millors cançons, com aquesta que ja està sonant per aquí, és de One Republic i es diu Apologize.

0: petita música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
4: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
3: Bona fórmula, eh?
4: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Mary Shore.
8: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
9: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
10: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
11: Les més boges que hi ha!
5: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.
7: La teva música.

0: Doechii, una de les raperes més trencadores de l'actualitat actual, que ens porta aquest èxit, el seu hit anomenat Anxiety.
1: RAC 105.
0: A més, aquesta artista es va convertir en la tercera dona en la història de guanyar el Premi Grammy a millor àlbum de rap. Però bé, nosaltres seguim. Amb el Fred García i el seu Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

0: de les més caloroses fins a les més fresques.
1: Hey! RAC 105, 24 hores de la teva música.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Tothom esperava que després de l'eufòric We Found Love tinguéssim un altre tema de dansa similar, però no. Rihanna es va tornar a sorprendre, en aquest cas amb una cosa més íntima, més orgànica, més de casa, que es diu Diamonds. I mira, us vull demanar una coseta, i és que tothom que estigui a la carretera, anant cap a casa, cap a mirar l'eclipsi, o qui estigui també a la feina, fa molta calor. Així que, si us plau, tal com diuen Banda Neon, Buos i Mon DJ... poseu-vos al ventilador.

Dreams, Teddy Swims va passar per molts gèneres, el metal, el rap, el teatre musical i fins i tot va fer cors a l'església. I també va fer cors, però no a l'església, sinó per grups com Florida, justament en una cançó que és bastant coneguda, que és Right Round, i mira, no li van pagar res, pobreta. Va ser Keisha, que mira, justament us proposo una de les cançons més virals d'ella i que té nom d'una aplicació a què tothom està enganxat. Es diu TikTok.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol.

Aquí estem esperant, en aquest cas, que d'aquí 4 horetes, crec que és, el sol es posi durant, res, un minut i mig, per culpa de l'eclipsi solar. La teva música. I mentre esperem a que el sol, durant un minut, estigui a l'eclipsi solar, doncs mira, nosaltres aquí a RAC 105 et posem cançons com aquesta estrella del pop, que és Dua Lipa. I el seu Don't Start Now.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Quin viatge en el temps, no? Fa 4 anys ja d'aquesta cançó, mare meva. És Despechà, de part de la Rosalia. I res, queden 3 minutets perquè siguin les 5 de la tarda aquí, a RAC 105. Així que per acomiadar-nos aquesta primera hora tenim David Guetta i Sia amb el seu Let's Love.

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Obríem l'hora amb aquest Talk to You d'Ano. Tens són les 5 i 3, quasi les 5 i 4 de la tarda d'aquest dimecres, 12 d'agost. Soc la Nayara Fernández. Aquí estarem 4 horetes més. I per totes aquestes persones que ara mateix estigueu a la carretera, no sé si anant a veure l'eclipsi o potser anant a casa, us recuperem aquest èxit aquí a RAC 105 de Floraida, que es diu Club Kenton Held Me.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Làser. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Torna la revista Solomoto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
3: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
5: Verisure.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: I aquesta cançó, bé, el lloc del que parla aquesta cançó va ser el que va començar la Madonna amb la seva trajectòria musical. Es diu Dance Theria.

va ser el tema amb el que Taylor es va reemplaçar a si mateixa en el número 1 del Billboard Hot 100 i es diu Blank Space. And I'll write your name. RAC 105. I res, queden 3 minutets perquè siguin 5:45 de la tarda i 2 hores perquè sigui l'eclipsi solar. Així que nosaltres aquí a RAC 105 seguim amb la millor música. Com la que ens porta Joan Dausà i Mama Duixa.

0: REC 105 Barcelona.
1: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
2: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: Flexing. La teva música.
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
1: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
8: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
10: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
9: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
11: Mary Shorts.

Aitana és una superestrella i també l'estrella que veurem avui tots és el sol, que serà eclipsat per la lluna d'aquí res, 1:30 aproximadament. Recorda, posa't les ulleres, eh?

Però mentre esperem aquesta superestrella, tenim aquí una altra estrella, clarament, del pop internacional, és Beyoncé, que ens porta això que es diu Halo. Halo.

0: es va escriure mentre ella feia d'artista talonera de Taylor Swift. I mira, qui diria que ara també és una de les artistes del pop més reconegudes internacionalment.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Va, 10 minutets perquè siguin les 6 de la tarda aquí a RAC 105, així que animem aquest ritme d'aquesta tarda amb corona. I no és el ritme de la tarda, sinó que és el ritme de la nit.

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Quina col·laboració tenim per la Igeni i el seu Dràcula per començar aquesta nova hora aquí a RAC 5, són les 6 i 3. Ja tenim preparats Banda Neon i el seu Guapíssima. Ella no és

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: La teva música.
1: RAC 105. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
2: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Mary Shore.
4: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques, la gira 105.
6: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
7: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses, les més boges que hi ha!
1: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

molts de vosaltres esteu amb la vostra parella, amb la vostra família, amb qui sigui, veient l'eclipsi que queda res, una horeta. I aquesta cançó de Paula Cubs juntament amb Sutherland. De fet, no, és Sutherland i Paula Cubs. És perfecta per dedicar-li a les vostres persones. Es diu Tu Tu Turu. I d'aquest pop català ens anem a un pop molt més internacional, en aquest cas amb un artista que fa bastant que no la veiem als escenaris, és Katy Perry. Que ens porta aquest que es diu California Girls.

cas, els podrem veure el 25 de setembre a les 8:30 a l'Avinguda Maria Cristina, formant part de la Mercè de RAC 105 i cantant cançons com aquesta. Segurament t'estimo. Molt apropet, de 2:45 de la tarda aquí a RAC 105, així que tenim aquesta col·laboració de Selena Gomez i Rema, que té com a títol... Jo crec que ja la sabeu, eh? Calm Down.

0: RAC 105. La teva música.
1: Ui, quin fred que m'ha agafat.
2: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
1: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
0: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Torna la revista Solo Moto, amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
6: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
7: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses, les més boges que hi ha!
8: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

0: música.
1: Ai, Dua Lipa, amb aquest Physical, que bàsicament va sorgir de l'eufòria d'aquesta fase d'enamorament inicial. I mira, aquí tenim ja preparats per qui és Sopa de Cabra, Su i Mon DJ. Amb aquest clàssic, però canviat, camins, somnis i promeses.

dels tiets amb la seva proposta d'estiu 2026. La teva música. Que es diu així. Era això.

Ja fa 26 anys que Daft Punk va portar aquest French House i música electrònica a nosaltres. Amb aquesta cançó que es diu One More Time. I de French House passem a una cosa molt més pop, amb Sabrina Carpenter i el seu Man Child, per acabar l'hora aquí a RAC 105.

0: amb els Catarres i Diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindran.
2: Amb Nayara Fernández.
0: Les 7 i 3 de la tarda d'aquest dimecres tan especial. Dimecres 12 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem dues horetes més per entrar la millor música nacional, internacional i de tots els temps. I ara que ve l'eclipsi, diuen que no podem fer fotografies amb el mòbil, però això li diga que el 2008 en paparazzi no ho sabia.

0: rifles, però fet per l'Enric On, el nostre locutor del programa Ja Tardes, de RAC 105 Carrers. Li queden 19 dies per tornar aquí el 31 d'agost. El tornarem a tenir aquí, així que si ens està escoltant, una abraçada ben forta.
1: RAC 105.
0: I mira, també tenim una cosa molt més electrònica. És DJ Gouja, Jason Derulo i Melody.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
4: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
5: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
3: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
5: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Aquí fa molta calor i tota la gent que estigui veient l'eclipsi segurament tindrà moltíssima calor perquè està fent un sol esplèndid. Aquesta era la cançó de banda Neon, Buhos i Moon DJ, que es diu El Ventilador.
1: RAC 105.
0: I res, és que queden 5 minutets perquè comenci l'eclipsi, però mentre estan aquí a RAC 105 us deixo amb aquesta cançó de Black Eyed Peas.

0: Vinga, Flau, es vol que no s'acabi l'estiu i nosaltres el que no volem és que s'acabi aquest eclipsi solar que acaba justament de començar en aquest dimecres 12 d'agost del 2026.
1: RAC 105.
0: Perquè si realment encara no s'ha fet l'eclipse total, queden uns 40 minuts perquè això passi. Però bueno, nosaltres aquí seguim, com sempre, posant-te la millor música. De la mà de Maroon 5.

I res, queden 4 minuts perquè siguin les 8 de la tarda aquí a RAC 105. Jo, mentrestant, tinc A3CAT posat per l'eclipsi solar. Però bueno, aquí nosaltres seguim, com sempre, posant la millor música, clar que sí. RAC 105. Com la que ens porta Nia. O Nea. Per acabar l'hora, es diu Some Say.

0: temporada passada al Ja Tardes.
1: Ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts. Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu. Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb

0: És una cançó molt romàntica per dedicar-li a la teva persona mentre estàs veient l'eclipsi que està succeint ara mateix.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 8 i 3 d'aquest dimecres tan especial, clarament ja ho hem dit. Ja estem cansats de dir-ho. Aquest dimecres 12 d'agost del 2026, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem una horeta més, com sempre, amb molt bona música, com la que porta Panic at the Disco. Amb aquesta, que es diu High Hopes. I que ens ve a animar aquesta tarda, ja vespre, d'aquest dimecres 12 d'agost del 2026.

0: Noter, que es diu Talk to You, ja s'ha convertit en un himne mundial i el posem sempre aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Passem una cosa molt més popera, en aquest cas amb el nostre pèl roig de confiança, és Ed Sheeran, i ens porta el seu Asi.

És l'energia que necessitem, en aquest cas a la mà de Doctor Prats, que ens porten aquesta cançó que, mira, justament es diu Energia. RAC 105. I res, queden 4 minutets perquè acabi aquest esdeveniment històric. Així que nosaltres aquí a RAC 105 tenim Coldplay i Beyoncé amb Him for the Weekend.

0: Doncs aquí teníem a Keisha, que fa 14 anys d'aquesta cançó, anomenada Die Young.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Abans de passar per Soc un Bohemio i Un dia qualsevol d'agost, tenim a Damiano David i el seu Next Summer.

aquesta Olivia Rodrigo tan enamorada, jo em vaig començar a acomiadar de vosaltres. Perquè res, queden pocs minutets perquè siguin les 9 de la nit a Reaction 5. Així que sí, ja m'acomiado, sóc la Nayara Fernández. Moltíssimes gràcies un cop més per escoltar-nos sempre de 4 a 9 aquí a Reaction 5. I abans de deixar-vos amb Marcos, Karol G, Floraida, tenim David Guetta i el seu Baby Don't Hurt Me. Adéu, adéu.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so.
3: RAC.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: Excellence is my name, by the way.
1: Hey guys, I'm Tone Tonight.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
3: Aquest és el so RAC.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: 4, 11, 12, 16 i 30, i els sols, el 8 i el 9.
1: Ara, amb l'Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-l'ara. 11. Ben jugat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: la temporada passada al Ja Tardes.
1: Ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: El 31 d'agost de 5 a 9 a RAC 105 amb el Ricón.
3: Va, que ja tarda.
0: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?